t'has preguntat, mai t'has preguntat com és la teva veu quan respires? I mai t'has preguntat com és la teva veu quan et diu: ho tornis a intentar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. En mobilitat, des d'avui la ronda de dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. La restricció es mantindrà fins al 24 d'agost i permetrà avançar els treballs d'instal·lacions del futur túnel, reduint la necessitat també de talls nocturns. Pel que fa a la resta d'afectacions, situació tranquil·la, de moment a les carreteres, amb només un carril tallat també per obres a l'AP7 a Tarragona. I la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la DGAIA relacionades amb ajuts i allotjament per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia presentada el 2025 i compta amb la col·laboració de l'Oficina Antifrau. Un dels expedients sobre ajuts econòmics que ja s'ha tancat sense detectar indicis de delicte, tot i que s'han assenyalat també possibles deficiències de control. L'altre, sobre presumptes places d'allotjament fantasma, també continua obert. Ara la Fiscalia haurà de determinar si els fets constitueixen només irregularitats administratives o si poden derivar en responsabilitats penals. I la crisi migratòria a Ceuta continua centrant l'atenció política i diplomàtica. El govern del Marroc ha trencat el silenci i ha reconegut 11 morts durant els intents de creuar la frontera, tot i que les autoritats espanyoles eleven la xifra de víctimes mortals fins a 72. Rabat atribueix la situació a les màfies de tràfic de persones i a la desinformació difosa també per xarxes socials, mentre defensa que va actuar reforçant els controls fronterers. Per la seva banda, la delegació del govern espanyol assegura que gairebé 3.000 efectius treballen a Ceuta per tal de recuperar la normalitat. I l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu i ja ha afectat unes 71 hectàrees, una part dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Els bombers treballen amb mitjans aeris i equips especialitzats per evitar que el foc avanci cap a la Vall de Boí o surti de Catalunya. L'incendi, que podria haver estat provocat per un llamp, té un potencial de fins a 2.700 hectàrees i es preveu que continuï actiu durant els propers dies. I de fet, en aquest sentit, el risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya i no hi haurà cap població amb risc extrem al nivell 4 del Pla Alfa. En paral·lel, es reobriran també els quatre espais naturals que es mantenien tancats, com són la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i també la Ribera Salada. No obstant això, fins a 71 municipis del centre i també de l'oest de Catalunya continuen en risc molt alt d'incendi. I una dona ha mort aquest diumenge mentre es banyava a la cala Maset de Sant Feliu de Guíxols. La banyista, que es trobava en dificultats a l'aigua, va ser rescatada pel salvament marítim i traslladada fins al punt de socors, on els equips d'emergència li van practicar maniobres de reanimació sense èxit.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, des d'avui la ronda de dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i també l'Avinguda Vallcarca. La restricció es mantindrà fins al 24 d'agost i permetrà avançar els treballs d'instal·lacions del futur túnel, reduint la necessitat dels talls nocturns. Pel que fa al servei ferroviari, interrompuda la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders per l'atropellament d'una persona i afecta les línies R2 Sud, de Rodalies i també a l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i també a l'R17. I la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la DGAIA relacionades amb ajuts i allotjament per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia presentada el 2025 i compta amb la col·laboració de l'Oficina Antifrau. Un dels expedients sobre ajuts econòmics ja s'ha tancat sense detectar indicis de delicte, tot i que s'han assenyalat possibles deficiències de control. L'altre, sobre presumptes places d'allotjament fantasma, continua obert. Ara la Fiscalia haurà de determinar si els fets constitueixen només irregularitats administratives o si poden derivar en responsabilitats penals. I la crisi migratòria continua centrant l'atenció política i diplomàtica. El govern del Marroc ha trencat el silenci i ha reconegut 11 morts durant els intents de creuar la frontera, tot i que les autoritats espanyoles eleven la xifra de víctimes mortals fins a 72. Rabat atribueix la situació a les màfies del tràfic de persones i a la desinformació difosa per xarxes socials. Per la seva banda, la delegació del govern espanyol assegura que gairebé 3.000 efectius treballen encara a Ceuta per tal de recuperar la normalitat. I l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu i ja ha afectat unes 71 hectàrees, una part dins la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Els bombers treballen amb mitjans aeris i equips especialitzats per tal d'evitar que el foc avanci cap a la Vall de Boí o bé surti de Catalunya. L'incendi, que podria haver estat provocat per un llamp, té un potencial de fins a 2.500 hectàrees i es preveu que continuï actiu durant els pròxims dies. I de fet, el risc d'incendis es redueix avui arreu de Catalunya i no hi haurà cap població amb risc extrem, és a dir, al nivell 4 del Pla Alfa. En paral·lel, es reobriran els 4 espais naturals que encara romanien tancats, com són la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i també la Ribera Salada. I una dona de 74 anys ha mort aquest diumenge mentre es banyava a la cala Maset de Sant Feliu de Guíxols. La banyista, que es trobava en dificultats a l'aigua, va ser rescatada pel salvament marítim i traslladada fins al punt de socors, on els equips d'emergència li van practicar maniobres de reanimació sense èxit.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Us parla Maria Lara. En mobilitat, des d'avui la ronda de Dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. La restricció es mantindrà fins al 24 d'agost i permetrà avançar els treballs d'instal·lacions del futur túnel, reduint la necessitat de fer talls nocturns. També hi ha afectacions en aquest moment per obres a l'A2 a Jorba i també a Esparreguera. I a banda també un accident a la GI-634 a Jafre, provoca pas alternatiu i una avaria, en aquest cas a la B10 a Barcelona, deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Caldés s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que ha obligat a habilitar servei alternatiu per carretera. En aquests moments, però, es reprèn la circulació per via única. Aquesta incidència afecta a les línies R2 Sud, a l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i també a l'R17. I la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la DGAIA relacionades amb ajuts i allotjament per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia presentada el 2025 i compta amb la col·laboració de l'Oficina Antifrau. Un dels expedients, sobre ajuts econòmics, ja s'ha tancat sense detectar indicis de delicte. L'altre, sobre presumptes places d'allotjament fantasma, continua obert. Ara la Fiscalia haurà de determinar si els fets constitueixen només irregularitats administratives o si poden derivar en responsabilitat penals. I l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu i ja ha afectat unes 71 hectàrees, una part dins la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Els bombers treballen amb mitjans aeris i equips especialitzats per tal d'evitar que el foc avanci cap a la Vall de Boí o surti de Catalunya. L'incendi, que podria haver estat provocat per un llamp, té un potencial de fins a 2.700 hectàrees i es preveu que continua actiu durant els pròxims dies a causa de la complicada orografia de la zona. I de fet, el risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya i no hi haurà cap població amb risc extrem, és a dir, al nivell 4 del Pla Alfa. En paral·lel, es reobriran també els quatre espais naturals que es mantenien tancats, com són la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i també Ribera Salada. No obstant això, fins a 71 municipis del centre i també de l'oest de Catalunya continuen en risc molt alt d'incendi. I una dona de 74 anys va morir ahir diumenge mentre es banyava a la cala Masset de Sant Feliu de Guíxols. La banyista, que es trobava en dificultats a l'aigua, va ser rescatada pel salvament marítim i traslladada fins al punt de socors, on els equips d'emergència li van practicar maniobres de reanimació sense èxit. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Malgrat 107.4.

0: Nicky Jam, Ozuna, Post Malone, Spanish Remix,
1: Trap Style.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, des d'avui la ronda de dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. La restricció es mantindrà fins al 24 d'agost i permetrà avançar els treballs d'instal·lacions del futur túnel, reduint la necessitat dels talls nocturns. A banda, hores d'ara hi ha afectacions per obres, també a l'A2, a Jorba i també a Esparreguera, i una avaria a l'AB10 a Barcelona que deixa un carril tallat direcció Nous de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que ha obligat a habilitar servei alternatiu per carretera i en aquests moments també s'ha reprès ja la circulació per via única. Aquesta incidència ha afectat les línies R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i també a l'R17. I també mobilitat, el Servei Català de Trànsit intensifica des d'avui fins al 9 d'agost els controls de velocitat a les carreteres i municipis de Catalunya. La campanya, coordinada amb Mossos d'Esquadra i també policies locals, té com a objectiu reduir els excessos de velocitat i millorar la seguretat viària, especialment dels col·lectius més vulnerables, com vianants i ciclistes. L'any passat, en la mateixa campanya, es van imposar més de 33.500 denúncies en només una setmana, amb una mitjana de prop de 4.800 infraccions diàries. I el nombre de turistes internacionals va ser de més de 2 milions al juny a Catalunya, un 1,4% més que en comparació amb els visitants estrangers del mateix mes de l'any passat, segons dades provisionals publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest registre és el més alt per un mes de juny des del 2019, just abans de la pandèmia de la Covid-19. I la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la DGAIA relacionades amb ajuts i allotjament per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia presentada el 2025 i compta amb la col·laboració també de l'Oficina Antifrau. Un dels expedients, sobre ajuts econòmics, ja s'ha tancat sense detectar indicis de delicte. L'altre, sobre presumptes places d'allotjament fantasma, encara continua obert. Ara la Fiscalia haurà de determinar si els fets constitueixen només irregularitats administratives o si poden derivar en responsabilitats penals. I l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu i ja ha afectat unes 71 hectàrees, una part dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Els bombers treballen amb mitjans aeris i equips especialitzats per evitar que el foc avanci cap a la Vall de Boí o surti de Catalunya. L'incendi, que podria haver estat provocat per un llamp, té un potencial de fins a 2.700 hectàrees i es preveu que continuï actiu durant els pròxims dies a causa de la complicada orografia de la zona. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Catalunya ha tancat el mes de juny amb un nou rècord en l'arribada de turistes internacionals amb poc més de 2 milions, un 1,4% més per sobre de les xifres d'ara fa un any. Unes xifres que contribueixen a la saturació de vies com l'AP7 en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, el Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament.
2: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no pas ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
1: Saurí defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús que evolucioni cap al quilòmetre recorregut. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha criticat els països de la Unió Europea que, segons ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola, no han estat a l'altura davant la crisi migratòria de Ceuta i reclamarà solidaritat en la reunió extraordinària de ministres d'Interior d'aquest dimarts. També ha anunciat que el govern espanyol reforçarà la frontera, intensificarà la vigilància de les xarxes socials marroquines i augmentarà també la coordinació amb el Marroc. Álvarez ha assegurat que l'objectiu és retornar fins a l'última persona que va entrar de manera irregular i ha destacat la col·laboració sense precedents del govern marroquí en les devolucions. I pel que fa a la mobilitat, des d'avui la Ronda de Dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 fins al 24 d'agost per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. A banda, pel que fa a les afectacions en aquests moments, un accident a l'AP7 a Castellví de la Marca deixa un carril tallat sentit Barcelona i una avaria a l'A2 a Abrera, també amb dues incidències provoquen retencions en ambdós punts. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Caldés ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que obliga també a habilitar servei alternatiu per carretera i en aquests moments els trens circulen per via única. Això afecta les línies de l'R2 Sud, a l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17. I els bombers continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya de Senet a l'Alta Ribagorça, que ja ha afectat unes 71 hectàrees de terreny forestal. Els efectius estan pendents de l'evolució d'una tempesta prevista pel migdia que podria ajudar a estabilitzar el foc o, al contrari, afavorir-ne la propagació. La prioritat continua sent evitar que les flames avancin cap a la Vall de Boí. Aquest matí, de fet, s'hi han incorporat 4 mitjans aeris amb personal especialitat del GRAF i l'EPAF. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya ha tancat el mes de juny amb un nou rècord en l'arribada de turistes internacionals amb poc més de 2 milions, un 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. Unes xifres que contribueixen a la saturació de vies com l'AP7 en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transports, el Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament.
2: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
1: Saurí defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús que evolucioni cap al quilòmetre recorregut. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha criticat els països de la Unió Europea que, segons ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola, no han estat a l'altura davant la crisi migratòria. Ceuta i reclamarà solidaritat en la reunió extraordinària de ministres d'Interior d'aquest dimarts. També ha anunciat que el govern espanyol reforçarà la frontera, intensificarà la vigilància de les xarxes marroquines i augmentarà la coordinació també amb el Marroc. Álvarez ha assegurat que l'objectiu és retornar fins a l'última persona que va entrar de manera irregular i ha destacat la col·laboració sense precedents del govern marroquí en les devolucions. I pel que fa a la mobilitat, d'un accident amb pèrdua de càrrega, la peça de Castellví de la Marca deixa un carril tallat sentit Barcelona i provoca retencions de fins a 13 quilòmetres en aquest punt. També un altre accident a la C14 al Cuber també provoca lentitud i a banda hi ha diverses avaries que dificulten la circulació, una a la 2 a Abrera i una altra també a la 2 però al punt de la Vall de Bianya. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que obliga els trens a circular per via única en aquest punt. I el Servei Català de Trànsit intensifica des d'avui fins al 9 d'agost els controls de velocitat de les carreteres en municipis de Catalunya. La campanya, coordinada amb els Mossos d'Esquadra i policies locals, té com a objectiu reduir els excessos de velocitat i millorar la seguretat viària, especialment dels col·lectius més vulnerables, com són vianants i ciclistes. I els bombers continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya de Senet, a l'Alta Ribagorça, que ja ha afectat unes 71 hectàrees de terreny forestal. Els efectius estan pendents de l'evolució d'una tempesta prevista al migdia que podria ajudar a estabilitzar el foc o bé, al contrari, afavorir-ne la propagació. La prioritat continua sent evitant que les flames avancin cap a la vall de Boí. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa. Notícies.

Anna Malgrat. Anna Malgrat.

0: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya, un mes de juny, amb poc més de 2 milions, un 1,4% més que les xifres d'ara fa un any. I en només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%. Unes xifres que contribueixen a la saturació de vies com l'AP7 en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'alguna mena de peatge pel seu ús. En declaracions a la xarxa, l'expert en mobilitat, Sergi Saurí, denuncia que les coses no s'han fet bé.
2: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
1: És dilluns 3 d'agost de 2026, tenim més titulars. Cap població catalana en risc extrem d'incendi, Marc Pijuan.
3: Per aquest motiu s'han reobert els 4 espais naturals que es mantenien tancats, Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada. Tot i això, fins a 71 municipis continuen avui amb un risc molt alt.
1: En aquest context, la calor dona una petita treva, però les tempestes seran les protagonistes, sobretot demà. Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'aquest dilluns aquí a Catalunya amb unes temperatures ja elevades per ser primeres hores del matí, una altra nit a molt dormir, sobretot al Delta de l'Ebre, amb uns valors a les mínimes que no han baixat dels 24 a 25 graus, però a més, al Pla de Barcelona la nit també ha estat difícil de passar amb aquests valors que no han baixat dels 25 graus a molts barris. Amb un matí on la nuvolositat ha fet acte de presència a tota la costa catalana, en canvi, a l'interior de Catalunya el matí ha estat molt més assolellat, això sí, amb el pas de molts núvols alts i prims. Aquestes hores de la jornada, en general, les temperatures són més baixes respecte a les del cap de setmana, però la xafo és ben marcada a tota la costa catalana. I pendents de les immediates hores de l'aparició de ruixats que s'iniciaran per una banda pel Pirineu més occidental i també per la zona del Massís dels Ports, ruixats que afectaran el conjunt del Pirineu i Prepirineu i que aniran acompanyats de tempesta. Compte, perquè molts d'ells aniran acompanyats també de calamarsa o pedra. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
1: Més coses, l'Audiència Nacional podria investigar l'arribada de milers de migrants a Ceuta.
3: El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal.
1: A Catalunya, el govern agilitza més de 200 tràmits burocràtics.
3: I ho fa a través del programa CatGirem, que vol lluitar contra la burocràcia i fer que els tràmits de l'administració catalana, uns 2.400, siguin més entenedors.
1: I comença a treballar el nou equip de govern a Girona.
3: Avui ha entrat en vigor el nou cartipàs que es va aprovar amb l'abstenció del PSC i que dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts.
1: Cultura, avui sabrem com era la Catalunya de la postguerra.
3: Serà gràcies a les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que es poden veure a l'exposició Joaquín Tusquets de Cabirol, la forma eloqüent, una mostra que es pot veure al centre de fotografia KBR de Barcelona.
1: Esports, Ana Freixa, bones notícies. Iris Tió ha aconseguit la medalla de bronze al solo lliure.
5: La nedadora catalana ha acabat en tercera posició a la final disputada aquest matí a l'Europeu de París. Tió, vigent campiona del món, afegeix aquest bronze a les dues plates aconseguides, el duet lliure i el duet mix lliure.
1: El control de so avui el nostre company Toni Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dilluns, el nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya en un mes de juny, amb poc més de 2 milions, 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. En només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%.
3: Els visitants estrangers van gastar gairebé 3.000 milions d'euros, un 4% més que el 2025, la xifra més alta entre les comunitats autònomes.
1: Un exemple d'aquesta allau de turistes que patim el trobem a comarques com la Garrotxa, on creix molt durant l'estiu l'arribada de visitants. Olot FM, Francesc Fernández.
6: Des de Turisme Garrotxa es valora positivament aquest primer mes d'estiu pel que fa a l'ocupació de càmpings, hotels i cases rurals. En comparació a l'any passat hi ha hagut un lleuger increment en el turisme a la comarca. La presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canàlies, també destaca la bona rebuda de les cases de colònies.
7: Sí que cal destacar les cases de colònies, sobretot, que han arribat al 100% d'ocupació, perquè durant el mes de juliol sí que hi ha molts casals d'estiu que realment gaudeixen, no?, de la Garrotxa, que fan estada, a més i activitats a la Garrotxa, i que s'allotgen, en aquest cas, a cases de colònies.
6: Tot i l'èxit en les reserves, les altes temperatures ofertes arreu del territori han acabat en algunes cancel·lacions. Canàlies destaca les bones previsions que hi ha per aquest mes d'agost.
7: Aquest mes d'agost també destacar sobretot el que són les cases de turisme rural, en aquest cas l'ocupació és les cases de turisme rural és on hi ha més ocupació, seguidament d'hotels i pensions, i destacar també seguidament els càmpings.
6: En aquests últims anys s'ha reactivat el turisme procedent d'altres punts d'Europa, com França i Països Baixos.
1: Doncs aquestes xifres de visitants contribueixen a la saturació, com dèiem, de vies com la P7, en un moment on s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament i una oportunitat perduda.
3: Saurí defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús tipus vinyeta que evolucioni cap al quilòmetre recorregut.
1: Més detalls en la següent crònica de la nostra companya Helena Puigdeleta.
8: El director del Centre d'Innovació en Transport del CIMNE, Sergi Saurí, assegura que retirar els peatges sense tenir a punt un sistema de gestió coherent va dificultar el pas cap al pagament per ús. Considera que si s'hagués fet així, avui el camí cap a la transició seria molt més fàcil. Són declaracions a la xarxa.
2: Quan nosaltres volem instaurar un sistema de gestió que pugui ser un gestió més aviat integral, un dels elements més crítics acostuma a ser l'accessibilitat social. O serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
8: Sobre quin model aplicar, Saurí defensa un esquema transitori, o sigui, començar per una vinyeta temporal que permeti generar ingressos pel manteniment de les vies i reforçar alhora el transport públic i amb el temps evolucionar cap al pagament per quilòmetre, tal com marca la directiva europea.
2: Aquest seria una miqueta l'escenari més raonable, que si nosaltres mirem quines són les experiències d'Europa és el que s'ajusta més, no? A Europa tot el que seria en turisme s'aplica un sistema temporal, és a dir, es paga una quantitat fixa amb independència del que s'utilitza de dies, en canvi amb els camions sí que ja estan en un sistema de quilometratge.
8: Un model, això sí, que creu que s'hauria d'aplicar a escala estatal per evitar greuges territorials.
1: En el capítol de reaccions seguim amb tu, Helena, mentre el transport de mercaderies per carretera s'hi mostra contrari perquè considera que penalitza el sector. Des de la Cambra de Comerç hi veuen la solució al manteniment i gestió de vies.
8: També la Cambra defensa un model basat en la distància recorreguda i en el grau de contaminació del vehicle seguint la directiva europea. Ho ha explicat Alicia Casar, responsable de la Comissió d'Infraestructures, que en declaracions a la xarxa subratlla quina és la clau perquè els recursos recaptats es destinin realment al manteniment de la xarxa viària.
9: La qüestió de la gestió de proximitat, la gestió des de territori és essencial, és la clau. O sigui, realment generar un mecanisme en base al qual el que recapti vagi a territori, des del territori es destini realment amb aquest fi últim, que seria garantir el manteniment i la millora de les vies.
8: En canvi, des de Fenadismer, el seu president, Carlos Folchi, reclama que els transportistes quedin exempts del tribut. Argumenta que amb els impostos que paguen cada vegada que omplen el dipòsit ja contribueixen de manera sobrada al manteniment de les carreteres.
10: Entenem que hem d'estar exemptes d'aquesta nova imposició, d'aquesta nova tributació. Hem de tindre present que la recaptació per impostos d'hidrocarburs a IVA per consum de combustible és de 20.000 milions d'euros l'any i la despesa en conservació i manteniment, la màxima que s'ha fet al conjunt de l'Estat, ha sigut de 2.000 milions d'euros l'any.
8: Folchi adverteix que, si s'aplica, el cost acabarà recaient sobre els transportistes perquè difícilment es podrà repercutir als clients.
1: Doncs encara parlant de mobilitat, els conductors compren aquest dilluns el dipòsit a les benzineres d'arreu de Catalunya, ho fan amb certa resignació davant d'un nou increment dels preus, coincidint amb l'inici del mes d'agost. Lleida Televisió, Marc Fornells.
11: Els imports del dièsel s'han enfilat aquest estiu fins a 16,5 euros i el de gasolina 7 euros més, en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons ha informat el Ministeri de Transició Ecològica. Una escalada que també va marcada pel final de les ajudes del govern espanyol, que anirà reduint gradualment fins a l'octubre. L'Àngel Casamajor, comercial d'una empresa de compraventa de cotxes, veu que els clients cada cop més demanen vehicles de consum baix.
12: La gent cada vegada que ve a comprar sempre pregunten el preu del vehicle, el primer de tot, i després la segona pregunta és quant gasta aquest vehicle. 80% de la població actualment està mirant cada vegada més els consums.
1: 6 minuts i arribem a un quart de 3 i encara parlant de mobilitat i de carreteres, el Servei Català de Trànsit fa aquesta setmana, des d'avui mateix, una nova campanya policial per combatre la velocitat excessiva.
3: I aquesta actuació de vigilància afecta tant l'àmbit interurbà de carreteres principals i secundàries com la zona urbana de municipis i ciutats, on la velocitat excessiva pot tenir conseqüències greus, sobretot per la seguretat dels col·lectius més vulnerables com els vianants i els ciclistes.
1: I és que la mateixa campanya de controls de velocitat de l'any passat es van posar en una setmana només un total de 34.000 denúncies.
3: Això vol dir que es van denunciar de mitjana gairebé 4.800 conductors cada dia per excés de velocitat.
1: I a partir d'aquest dilluns, i a la ciutat de Barcelona i fins al dia 24, el tram de la Ronda de Dalt, comprès entre les sortides 5 i 6, tindrà només dos carrils per sentit.
3: Aquesta afectació es deu a les obres de cobertura de la ronda entre l'IES Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca, que quedarà parcialment coberta aquest estiu.
0: Notícies en xarxa.
1: Més coses, us ho dèiem en titulars, el risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya, no hi ha cap població amb risc extrem, és a dir, en nivell 4 del Pla Alfa. Per aquest motiu es reobren els quatre espais naturals que es mantenien tancats, Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada.
3: No obstant això, fins a 71 municipis del centre i oest de Catalunya continuen avui amb un risc molt alt d'incendi i 646 en perill alt.
1: En aquest context, els bombers de la Generalitat continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya a l'Alta Ribagorça.
3: Durant aquest matí s'han incorporat quatre mitjans aeris amb personal helitransportat del grup d'actuacions forestals i l'equip de prevenció activa forestal. La prioritat segueix sent evitar que el foc s'obri cap a la vall d'avui.
1: 4 minuts i arribem a un quart de 3 i l'Ajuntament de Tarragona ha acabat la instal·lació de 10 nous cartells que adverteixen de la prohibició de saltar des de les roques en diversos punts del litoral de la ciutat. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès i l'acompanya un pictograma il·lustratiu. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: Dos dels cartells s'han instal·lat a la zona del Fortí de la Reina, a la platja del Miracle, una de les més conflictives en aquest sentit, però també n'hi ha a la platja de la Rabassada, en el que és el camí de Ronda fins a la Sabinosa, o a la platja dels Capellans i a la platja Llarga. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, recorda la prohibició de banyar-se en zona de roques. Diu que si s'eviten aquestes pràctiques, el bany es converteix en segur perquè les platges estan vigilades.
14: I evidentment recordar que totes les zones de roques estan prohibit el bany, està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
13: La Guàrdia Urbana en les darreres setmanes també ha començat a utilitzar drons per fer vigilància en aquests punts.
1: I un home de 73 anys ha mort ofegat a la piscina municipal a Jorba, a l'Anoia, segons ha informat Protecció Civil. Els fets van tenir lloc ahir diumenge a la tarda.
3: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A les platges ja han mort 15 persones.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 12 minuts, arribem a un quart de 3 de la tarda. L'Audiència Nacional ha sol·licitat a la Policia Nacional un informe per saber si és competent per investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal al Berguell.
15: L'Audiència ha fet aquesta petició en resposta a la denúncia presentada pel Partit Justícia Europa sobre l'entrada a Ceuta de milers de persones procedents del Marroc. El partit demana investigar delictes contra la seguretat de l'Estat, tràfic de persones i organització criminal, entre d'altres. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha afirmat que hi ha hagut estats i governs de la Unió Europea que no han estat a l'altura amb aquesta crisi. Álvarez ha criticat a Itàlia, que segons ha dit no és capaç de resoldre la situació migratòria a l'illa de Lampedusa, com ho ha fet Espanya amb Ceuta. El ministre ho ha dit aquest matí en una entrevista a Televisió Espanyola.
16: Ha habido estados que no han estado a la altura. El gobierno italiano ha sido uno de ellos. Aquí en España oigo declaraciones irresponsables del Partido Popular y de Vox.
15: Les declaracions d'Álvarez arriben abans de la reunió de ministres d'Interior que tindrà lloc demà dimarts per analitzar la situació a Ceuta a petició del govern espanyol. En aquest sentit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitat Espanya i i el Marroc per la gestió de la crisi, però ha demanat reforçar les fronteres. D'altra banda, el president de Ceuta avisa que no pot fer-se càrrec dels més de 750 menors que hi ha als seus espais d'acollida. Juan Jesús Vives eleva la xifra oficial de morts i afirma que hi ha 88 cossos a la morgue de la ciutat autònoma.
1: I per tant, encara sobretot de migrants, la ciutat de Lleida amplia el dispositiu d'acollida de la campanya agrària al pavelló 4 de Fira per reduir les pernoctacions al carrer. Oferirà 160 places durant 13 nits. A Lleida Televisió, Cel Márquez.
17: L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest dilluns el pavelló 4 de la Fira de Lleida per ampliar el dispositiu d'acollida de la campanya agrària. El nou espai ofereix 160 places addicionals fins al 17 d'agost per donar resposta a l'augment de persones que han arribat aquest estiu a la ciutat buscant feina. El tinent d'alcalde, Carlos Enjuanes, assegura que la mesura vol garantir unes condicions dignes i reduir la pernoctació al carrer.
18: És una resposta a nivell de garantir la dignitat de les persones que venen amb recerca d'un lloc de feina a la campanya agrària. Aquest any, com sabeu, hi ha una arribada major del que havíem, del que teníem els altres anys, i per tant donem aquestes 160 places extra que estaran obertes fins al 17 d'agost.
17: Els nous allotjaments se sumen a les places ja disponibles al pavelló 3, als pisos socials i al centre de la Caparrella.
1: En punt un quart de 3 de la tarda, us ho dèiem en titulars, el govern es proposa reduir més de 200 tràmits burocràtics. Amb aquest objectiu treballa l'executiu de Salvador Illa des d'ara i fins al final de la legislatura a través del programa Cat Girem.
3: De fet, la Generalitat ja ha enllestit la millora de 170 processos i ara se n'afegeixen 40 d'addicionals. La mesura permetrà estalviar en conjunt fins a 6 milions d'hores als ciutadans cada any.
1: És una crònica de la nostra companya Gisela Puntí.
19: Bon dia, Jordi. Per aconseguir-ho s'han aplicat mesures com implementar nous formularis digitals i automatitzacions per evitar desplaçaments. També no demanar a la gent dades que l'administració ja té. Uns mecanismes que s'han aplicat en àmbits com la salut, l'educació, l'empresa, l'agricultura i la justícia. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
20: Hem ampliat, no?, fins al conjunt de 210 tràmits en els que estem actuant actualment amb aquesta reenginyeria de processos. Repeteixo, amb l'objectiu de fer més senzilla i més fàcil la vida de les persones, varen fer 170, n'afegim 40 addicionals.
19: Un dels tràmits millorats és el consentiment sanitari, indispensable per autoritzar operacions i proves mèdiques. També serà més ràpid i directe el nou tràmit per fer-se parella de fet o acreditar el coneixement del nivell A1 de català a les persones nouvingudes, que ara s'executarà amb un sistema de fitxes digitals que evitarà trajectes innecessaris.
1: Coses, avui ha entrat en vigor el nou cartipàs del govern municipal a Girona. L'estructura que es va aprovar divendres amb l'extensió del PSC dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts. Girona FM, Pau Villafañe.
21: La nova estructura planteja tres tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde Lluc Salellas, quan fins ara n'hi havia sis, però alhora es creen dues noves regidories, com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila de Guanyem Girona. L'alcalde Salellas explica l'objectiu del nou cartipàs.
22: El que hem fet és, doncs, que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys en repartir-les i reorganitzar amb aquestes quatre àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder, doncs, executar al màxim.
21: A destacar que l'alcalde Salellas agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Raquel Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martinet també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. A banda, també hi haurà un assessor dedicat a projectes estratègics i un altre per neteja i via pública.
1: De Girona a Terrassa, una de les principals artèries de la ciutat està parcialment tancada aquests dies. El carrer Arquímedes clau en la mobilitat sud-nord. Estan obres per treballs de millora al subsol. Avui hi ha hagut una visita d'obres. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
23: Les obres del carrer Arquímedes avancen a bon ritme en aquests moments, centrades en les millores als serveis del subsol. Els treballs avancen ara de forma paral·lela en dos trams i mig de la via per poder avançar el màxim possible durant l'estiu i intentar escurçar el calendari d'execució. Escoltem el tinent d'alcalde de Territori, Xavier Cardona.
24: El calendari és sobre el que s'ha previst, amb l'objectiu aquest d'arribar a finals, principis de l'any vinent, però sobretot salvant la campanya de Nadal amb tema d'accessos i de mobilitat.
23: Les actuacions serviran per optimitzar la situació de les instal·lacions. Això permetrà en el futur una infraestructura més registrable i de més fàcil accés. L'objectiu és evitar al màxim el tall del carrer per un treball en el subsol. En aquest sentit, s'està treballant posant pous de registre en els carrers laterals i connectant clavegueram de més capacitat amb el col·lector de la Rambla. S'amplia així la capacitat per reduir la possibilitat d'inundacions en el cas de forts aiguats. Altres actuacions a destacar són la retirada del cablejat aeri, tant d'Endesa com de Telefònica, i la substitució de les canonades d'aigua més velles.
1: I el compte enrere ja està més que activat, tot i que des de fa mesos molta gent té marcat un dia al calendari, el 12 d'agost, el dia de l'eclipsi solar total. Però per què genera tanta expectació? El doctor en psicologia urbana, Lorenzo, ens explica quines emocions desperta un fenomen així. 21 Ràdio, a Lleida Baz.
2: L'eclipsi solar mobilitzarà milers de persones. De fet, a les Terres de l'Ebre es preveu que vinguin fins a 1 milió de visitants per observar aquest fenomen que no es veu des del 1905 i que no es tornarà a produir fins al 2180. D'aquí ve que desperti l'interès i que tingui aquest efecte sobre la societat. Urbano Lorenzo és el doctor en psicologia de la URB.
4: Les nits habituals, el sol se'n va, des que se'n va fins que se fa realment de nit fosca, triguen com a 90 minuts. I en canvi aquí, d'un minut per un altre, el cel deixa de ser blau, pum, se fa negre. No és una nit molt i molt negra, però és prou negra per veure els estels. I llavors aquest adonar-nos de que el nostre coneixement diari de la natura no es correspon amb el que realment està passant, ens genera aquesta sensació de sorpresa, no? D'emoció.
2: Sorpresa, emoció, però també pot haver frustració. Un cel tapat pels núvols pot jugar males passades al moment de l'eclipsi.
4: Està tapat, la luminositat baixa, però el fet de no poder veure la corona del sol, no poder veure estels, etc., sembla que t'has perdut alguna cosa.
2: L'experiència de viure un eclipsi provoca una resposta emocional intensa i única, que molts només tindran un cop a la vida. Gaudir-lo amb bona companyia i amb tots els sentits posats al cel són els millors consells per aquest moment.
1: Doncs, arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades. De la crònica de successos, una persona mor atropellada per un vehicle aquest dilluns a la Rambla de Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú.
3: L'accident s'ha produït al pas de vianants, que hi ha tocada la comissaria dels Mossos, i fins allà s'hi han desplaçat dues unitats del Servei d'Emergències Mèdiques, a més de diverses dotacions de la policia local.
1: I un veí de Martorell, de 21 anys, ha mort a conseqüència de les ferides provocades per una vaca durant la festa major de Tírig, a Castelló.
3: Ho ha confirmat el consistori català, que ha expressat el seu profund pesar per la mort tràgica, igual que ha fet l'Ajuntament Valencià. L'accident es va produir dijous al matí quan el noi va travessar d'una tanca de protecció a una altra i una vaca el va embestir i li va provocar greus ferides al cap que li han causat la mort.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió homòfoba amb amenaces de mort que va patir un membre de l'espai LGTBI al centre de la ciutat.
3: Segons han denunciat a través de les xarxes socials, els fets van passar dissabte quan presumptament un home va agafar la víctima pel coll mentre li deia que el mataria per maricón. Segons ha explicat l'espai LGTBI de Girona, el presumpte agressor ja hauria protagonitzat, vaja, episodis similars en altres moments. Per això, des de l'entitat demanen a altres persones que denunciïn els fets si han estat víctimes d'aquesta persona o d'agressions per la seva condició sexual. Els Mossos investiguen el cas per un possible delicte d'odi.
1: 8 minuts, arribem a 2:15 de la tarda, moment per la cultura. I per les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que ensenyen com era la Catalunya de la postguerra, l'exposició Joaquín Tusquets de Cabirol, La forma eloqüent, una exposició que es pot veure al Centre de Fotografia KBR de Barcelona.
3: La mostra, que es podrà veure fins al 6 de setembre, també és un exemple de com va evolucionar la fotografia no professional des de principis del segle XX.
1: És una crònica de David Navarro.
5: Bon dia. L'any 2004, un col·leccionista va trobar a Palma de Mallorca una capsa amb negatiu sense identificar que retrataven la Catalunya de la postguerra. No va ser fins l'any 2020 que, a través de les xarxes socials, la família va identificar l'obra de Joaquín Tusquets de Cabirol, un químic i industrial que amb la seva càmera va recórrer el país entre les dècades de 1940 i 1960. A l'exposició La forma eloqüent, el públic pot submergir-se en la mirada d'un fotògraf que, com explica la comissària Arola Valls, presenta escenes quotidianes del litoral, el paisatge urbà i l'entorn rural.
6: És una mirada molt plural i molt polièdrica a la societat d'aquella època, que ens explica d'alguna manera, i d'una manera una mica velada, no? Perquè estem en un context en el que la fotografia no es pot aventurar a fer una crítica social, però ens explica les vicissituds de la societat d'aquella època i també de la pròpia pràctica fotogràfica que havia de maldar bàsicament per sobreviure.
5: L'exposició també serveix per descobrir com la fotografia va passar d'intentar imitar la pintura, a finals del segle XIX, a buscar noves formes d'interpretació de la realitat gràcies a la llum, la composició i l'enquadrament.
1: I de la cultura als esports. que ens porta la nostra companya Anna Freixa. Bon dia, Anna. Iris Tió suma una nova medalla a l'Europeu de París.
7: Bon dia, sí. La nedadora barcelonina ha aconseguit la medalla de bronze al soló lliure, modalitat en què és campiona del món. Amb aquest bronze, Iris Tió acumula 3 medalles en aquest europeu que es disputa a París després de les plates al duet lliure amb Lilou Lluís i el duet mixt lliure amb Denis González. Dimecres, Tió intentarà guanyar una altra medalla individual a la final de l'exercici tècnic. Aquesta tarda, a les 4, es disputarà la final de l'equip lliure, on el combinat espanyol buscarà una nova medalla després d'acabar en segona posició a la fase preliminar. El Tour de França femení en marxa ja a la tercera etapa. Avui encara ha arrencat en territori suís i arribarà ja a Poligny, a França. Primera etapa ja de muntanya. La neerlandesa Lorena Vives és al mallot groc després de la victòria en les dues primeres jornades. La ciclista d'Esplugues del Llobregat, Paula Blasi, continua com a mallot blanc de millor jove d'aquesta edició. Així ho valorava ahir Blasi després de l'etapa en declaracions a Eurosport.
8: Bueno, a ver si podemos tener yo el blanco y una compañera la amarilla, yo me quedo así, pero sí, a ver, sí que es verdad que esto, ayer y hoy, era sobre todo días de guardar y intentar no gastar extra. Mañana vamos a ver qué tal, porque tal vez ya se pueden ver unas primeras cosas, pero sobre todo queremos esperar a la contrarreloj, a que ahí un poco también saber cómo está la gente, y ya a partir del día 5 yo creo que abrir la carrera.
7: I encara en ciclisme, avui UAE ha fet oficial que el vencedor del Tour masculí, Tadej Pogacar, correrà la propera edició de la Vuelta, que començarà el 22 d'agost a Mònaco i acabarà el 13 de setembre a Granada. És l'única gran prova que li falta a Pogacar, campió del Tour en 5 edicions i del Giro en una. En bàsquet, el Barça ha fet oficial fa pocs minuts que Xavi Pujol serà el nou director esportiu. El Manresà ha signat per les properes 3 temporades. En futbol, avui comença el torneig històrics del futbol català amb 4 grups de 3 equips que disputaran 3 triangulars cada dia. Divendres serà jornada de descans, dissabte les semifinals i diumenge la final. L'Europa, el Badalona o el Sant Andreu són alguns dels equips que hi participen. Avui debuta el primer grup, el grup 1, amb l'Hospitalet, el Sants i el Reus Redis. I el Barça femení continua amb la preparació de la pretemporada i en els propers dies viatjarà a Andorra per fer-hi una estada del 6 al 10 d'agost. En futbol sala, el Barça comença estat avui pretemporada amb les revisions mèdiques i les proves físiques. L'equip marxarà en camp on farà una estada a partir del 7 d'agost.
1: Doncs gràcies, Anna Freixa, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta

0: i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
1: És dilluns 3 d'agost de 2026, tenim més titulars. Cap població catalana en risc extrem d'incendi, Marc Pijuan.
2: Per aquest motiu s'han reobert els 4 espais naturals que es mantenien tancats, Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada. Tot i això, fins a 71 municipis continuen avui amb un risc molt alt.
1: En aquest context, la calor dona una petita treva, les tempestes seran però a partir d'ara les protagonistes. Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'aquest dilluns aquí a Catalunya amb unes temperatures ja elevades per ser primeres hores del matí, una altra nit amb el dormir, sobretot al Delta de l'Ebre, amb uns valors a les mínimes que no han baixat dels 24 a 25 graus, però a més al Pla de Barcelona la nit també ha estat difícil de passar amb aquests valors que no han baixat dels 25 graus a molts barris. Amb un matí on la nuvolositat ha fet acte de presència a tota la costa catalana, en canvi a l'interior de Catalunya el matí ha estat molt més assolellat, això sí, amb el pas de molts núvols als íprims. Aquestes hores de la jornada, en general, les temperatures són més baixes respecte a les del cap de setmana, però la xafo és ben marcada a tota la costa catalana. I pendents de les immediates hores de l'aparició de ruixats que s'iniciaran per una banda pel Pirineu més occidental i també per la zona del massís dels Ports, ruixats que afectaran el conjunt del Pirineu i Prepirineu i que aniran acompanyats de tempesta. Compte, perquè molts d'ells aniran acompanyats també de calamarsa o pedra. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
1: Gràcies, Marc. Més coses. L'Audiència Nacional podria investigar l'arribada de milers de migrants a Ceuta.
2: El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal.
1: I a Catalunya el govern agilitza més de 200 tràmits burocràtics.
2: Ho fa a través del programa CatGirem, que vol lluitar contra la burocràcia i fer que els tràmits de l'administració catalana, uns 2.400, siguin més entenedors.
1: I comença a treballar el nou equip de govern a Girona.
2: Avui ha entrat en vigor el nou cartipàs que es va apujar amb l'abstenció, que es va aprovar amb l'abstenció del PSC i que dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts.
1: Cultura, avui sabrem com era la Catalunya de la postguerra.
2: Serà gràcies a les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que es poden veure a l'exposició Joaquín Tusquets de Cabirol, La forma eloqüent, una mostra que es presenta al Centre de Fotografia KBR de Barcelona.
1: Esports en afreixa, Iris Tió, bones notícies, ha aconseguit la medalla de bronze al solo lliure.
4: La nedadora ha acabat en tercera posició a la final disputada aquest matí a l'Europeu de París. Tió, vigent campiona del món, afegeix aquest bronze a les dues plates aconseguides, el duet lliure i el duet mixt lliure.
1: El control de so, avui el nostre company Toni Sánchez, a la coordinació l'Artau Bellavista i també la Regina González. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada aquest dilluns, el nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya un mes de juny, amb poc més de 2 milions, un 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. En només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%.
2: Els visitants estrangers van gastar al juny gairebé 3.000 milions d'euros, un 4% més que el 2025, la xifra més alta entre les comunitats autònomes.
1: Doncs un exemple d'aquesta allau de turistes que patim el trobem a comarques com la Garrotxa, on creixi molt durant l'estiu l'arribada de visitants. Olot FM, Francesc Fernández.
6: Des de Turisme Garrotxa es valora positivament aquest primer mes d'estiu pel que fa a l'ocupació de càmpings, hotels i cases rurals. En comparació a l'any passat, hi ha hagut un lleuger increment en el turisme a la comarca. La presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, també destaca la bona rebuda de les cases de colònies.
7: Sí que cal destacar les cases de colònies, sobretot, que han arribat al 100% d'ocupació, perquè durant el mes de juliol sí que hi ha molts casals d'estiu que realment gaudeixen, no?, de la Garrotxa, que fan estada, a més, i activitats a la Garrotxa i que s'allotgen, en aquest cas, a cases de colònies.
6: Tot i l'èxit en les reserves, les altes temperatures ofertes arreu del territori han acabat en algunes cancel·lacions. Canalies destaca les bones previsions que hi ha per aquest mes d'agost.
7: Aquest mes d'agost també a destacar sobretot el que són les cases de turisme rural, en aquest cas l'ocupació és les cases de turisme rural és on hi ha més ocupació, seguidament d'hotels i pensions, i destacar també seguidament els càmpings.
6: En aquests últims anys s'ha reactivat el turisme procedent d'altres punts d'Europa com França i Països Baixos.
1: Aquestes xifres de visitants contribueixen i molt a la saturació de vies com l'AP7 en un moment on s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament.

0: malament i una oportunitat doncs perduda.
1: Sauri defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús tipus vinyeta que evolucioni cap al quilòmetre recorregut.
0: És una crònica de la nostra companya Helena Puigdeleta.
2: El director del Centre d'Innovació en Transport del CIMNE, Sergi Sauri, assegura que retirar els peatges sense tenir a punt un sistema de gestió coherent va dificultar el pas cap al pagament per ús. Considera que si s'hagués fet així, avui el camí cap a la transició seria molt més fàcil. Són declaracions a la xarxa.
3: Quan nosaltres volem instaurar un sistema de gestió que pugui ser un gestió més aviat integral, un dels elements més crítics acostuma a ser l'accessibilitat social. O serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
2: Sobre quin model aplicar, Sauri defensa un esquema transitori, o sigui, començar per una vinyeta temporal que permeti generar ingressos pel manteniment de les vies i reforçar alhora el transport públic i amb el temps evolucionar cap al pagament per quilòmetre, tal com marca la directiva europea.
3: Aquest seria una miqueta l'escenari més raonable, que si nosaltres mirem quines són les experiències d'Europa, és el que s'ajusta més, no? A Europa, tot el que seria en turisme s'aplica un sistema temporal, és a dir, es paga una quantitat fixa amb independència del que s'utilitza de dies, en canvi amb els camions sí que ja estan en un sistema de quilometratge.
2: Un model, això sí, que creu que s'hauria d'aplicar a escala estatal per evitar greuges territorials.
0: Seguim amb tu, Helena, perquè en el capítol de reaccions, mentre el transport de mercaderies per carretera s'hi mostra contrari perquè considera que penalitza el sector, des de la Cambra de Comerç hi veuen la solució al manteniment i gestió de vies.
2: També la Cambra defensa un model basat en la distància recorreguda i en el grau de contaminació del vehicle seguint la directiva europea. Ho ha explicat Alicia Casar, responsable de la Comissió d'Infraestructures, que en declaracions a la xarxa subratlla quina és la clau perquè els recursos recaptats es destinin realment al manteniment de la xarxa viària.
4: La qüestió de la gestió de proximitat, la gestió des de territori és essencial, és la clau. O sigui, realment generar un mecanisme en base al qual el que recapti vagi a territori, des del territori es destini realment amb aquest fi últim, que seria garantir el manteniment i la millora de les vies.
2: En canvi, des de Fenadismer, el seu president, Carlos Folchi, reclama que els transportistes quedin exempts del tribut. Argumenta que amb els impostos que paguen cada vegada que omplen el dipòsit ja contribueixen de manera sobrada al manteniment de les carreteres.
5: Entenem que hem d'estar exemptes d'aquesta nova imposició, d'aquesta nova tributació. Hem de tindre present que la recaptació per impostos d'hidrocarburs a IVA per consum de combustible és de 20.000 milions d'euros l'any i la despesa en conservació i manteniment, la màxima que s'ha fet al conjunt de l'Estat, ha sigut de 2.000 milions d'euros l'any.
2: Folchi adverteix que, si s'aplica, el cost acabarà recaient sobre els transportistes perquè difícilment es podrà repercutir als clients.
6: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda. El risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya i no hi ha cap població amb risc extrem, és a dir, en nivell 4 del Pla Alfa. Per aquest motiu s'han reobert els 4 espais naturals que es mantenien tancats: Baronia de Rialp, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada.
1: No obstant això, fins a 71 municipis del centre i oest de Catalunya continuen avui amb un risc molt alt d'incendi i 646 en perill alt.
0: En aquest context, els bombers de la Generalitat continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya a l'Alta Ribagorça.
1: Durant aquest matí s'han incorporat 4 mitjans aeris. La prioritat segueix sent evitar que el foc s'obri cap a la vall d'avui.
0: I l'Ajuntament de Tarragona ha acabat la instal·lació de 10 nous cartells que adverteixen de la prohibició de saltar des de les roques en diversos punts del litoral de la ciutat. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès i l'acompanya un pictograma il·lustratiu. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: 2 dels cartells s'han instal·lat a la zona del Fortí de la Reina, a la platja del Miracle, una de les més conflictives en aquest sentit, però també n'hi ha a la platja de la Rabassada, en el que és el camí de Ronda fins a la Savinosa, o a la platja dels Capellans i a la platja Llarga. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, recorda la prohibició de banyar-se en zona de roques. Diu que si s'eviten aquestes pràctiques, el bany es converteix en segur perquè les platges estan vigilades.
8: I evidentment recordar que totes les zones de roques està prohibit el bany, està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
7: La Guàrdia Urbana, en les darreres setmanes, també ha començat a utilitzar drons per fer vigilància en aquests punts.
0: I un home de 73 anys ha mort a causa d'una patologia cardiorrespiratòria a la piscina municipal de Jorba, l'Anoia, segons ha informat Protecció Civil. Els fets van tenir lloc ahir a la tarda.
1: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A les platges ja han mort 15 persones.
0: Més coses, us ho destacàvem en titulars. A 4 minuts i arribem a 3 quarts de 3 de la tarda, l'Audiència Nacional ha sol·licitat a la Policia Nacional un informe per saber si és competent per investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal al Berguell.
9: L'Audiència ha fet aquesta petició en resposta a la denúncia presentada pel Partit Justitia Europa sobre l'entrada a Ceuta de milers de persones procedents del Marroc. El partit demana investigar delictes contra la seguretat de l'Estat, tràfic de persones i organització criminal, entre d'altres. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha afirmat que hi ha hagut estats i governs de la Unió Europea que no han estat a l'altura amb aquesta crisi. Álvarez ha criticat a Itàlia, que segons ha dit no és capaç de resoldre la situació migratòria a l'illa de Lampedusa, com ho ha fet Espanya amb Ceuta. El ministre ho ha dit aquest matí en una entrevista a Televisió Espanyola.
10: Ha habido estados que no han estado a la altura. El gobierno italiano ha sido uno de ellos. Aquí en España oigo declaraciones irresponsables del Partido Popular y de Vox.
9: Les declaracions d'Álvarez arriben abans de la reunió de ministres d'Interior que tindrà lloc demà dimarts per analitzar la situació a Ceuta a petició del govern espanyol. En aquest sentit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitat Espanya i el Marroc per la gestió de la crisi, però ha demanat reforçar les fronteres. D'altra banda, el president de Ceuta avisa que no pot fer-se càrrec dels més de 750 menors que hi ha als seus espais d'acollida. Juan Jesús Vives eleva la xifra oficial de morts i afirma que hi ha 88 cossos a la morgue de la ciutat autònoma.
0: I a Catalunya, parlant encara sobretot de migrants, la ciutat de Lleida amplia el dispositiu d'acollida de la campanya agrària al pavelló 4 de Fira per reduir les pernoctacions al carrer. Oferirà 160 places durant 13 nits a Lleida Televisió, Cel Márquez.
11: L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest dilluns el pavelló 4 de la Fira de Lleida per ampliar el dispositiu d'acollida de la campanya agrària. El nou espai ofereix 160 places addicionals fins al 17 d'agost per donar resposta a l'augment de persones que han arribat aquest estiu a la ciutat buscant feina. El tinent d'alcalde, Carlos Enjuanes, assegura que la mesura vol garantir unes condicions dignes i reduir la pernoctació al carrer.
12: És una resposta a nivell de garantir la dignitat de les persones que venen amb recerca d'un lloc de feina a la campanya agrària. Aquest any, com sabeu, hi ha una arribada major del que havíem, del que teníem els altres anys, i per tant donem aquestes 160 places extra que estaran obertes fins al 17 d'agost.
11: Els nous allotjaments se sumen a les places ja disponibles al pavelló 3, als pisos socials i al centre de la Caparrella.
6: Notícies en xarxa.
0: És un dels titulars d'aquest dilluns. El govern, que es proposa reduir més de 200 tràmits burocràtics, amb aquest objectiu treballa l'executiu de Salvador Illa des d'ara i fins al final de la legislatura a través del programa Cat Girem.
1: De fet, la Generalitat ja ha enllestit la millora de 170 d'aquests processos i ara se n'afegeixen 40 d'addicionals. La mesura permetrà estalviar en conjunt fins a 6 milions d'hores als ciutadans cada any.
0: És una crònica de la nostra companya Gisela Puntí. Gisela, bon dia.
13: Bon dia, Jordi. Per aconseguir-ho s'han aplicat mesures com implementar nous formularis digitals i automatitzacions per evitar desplaçaments. També no demanar a la gent dades que l'administració ja té. Uns mecanismes que s'han aplicat en àmbits com la salut, l'educació, l'empresa, l'agricultura i la justícia. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
14: Hem ampliat, no?, fins al conjunt de 210 tràmits en els que estem actuant actualment amb aquesta reenginyeria de processos. Repeteixo, amb l'objectiu de fer més senzilla i més fàcil la vida de les persones, vàrem fer 170, n'afegim 40 addicionals.
13: Un dels tràmits millorats és el consentiment sanitari, indispensable per autoritzar operacions i proves mèdiques. També serà més ràpid i directe el nou tràmit per fer-se parella de fet o acreditar el coneixement del nivell A1 de català a les persones nouvingudes, que ara s'executarà amb un sistema de fitxes digitals que evitarà trajectes innecessaris.
0: En punt 3 quarts de 3 de la tarda i aquest dilluns ha entrat en vigor el nou cartipàs del govern municipal a la ciutat de Girona. L'estructura, que es va aprovar divendres amb l'abstenció del PSC, dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts. Girona FM, Pau Villafañe.
15: La nova estructura planteja tres tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde Lluc Salellas, quan fins ara n'hi havia sis, però alhora es creen dues noves regidories, com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila de Guanyem Girona. L'alcalde Salellas explica l'objectiu del nou cartipàs.
16: El que hem fet és, doncs, que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys repartir-les i reorganitzar amb aquestes quatre àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder, doncs, executar al màxim.
15: A destacar que l'alcalde Salellas agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Raquel Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. A banda, també hi haurà un assessor dedicat a projectes estratègics i un altre per neteja i via pública.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a Badalona, on una empresa organitza incursions a alta mar per avistar taurons, cetacis i altres animals que viuen al Mediterrani.
1: El seu objectiu és divulgar a la ciutadania sobre quines espècies podem trobar al mar mentre n'estudien el seu comportament.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
17: Pelàgic s'ha fundat recentment pel David Jara, metge de família de professió i un enamorat de la fauna marina. A bord l'acompanyen dos biòlegs marins que expliquen als tripulants quines espècies es poden trobar i les seves característiques. El seu propòsit principal és creuar-se amb taurons blaus, també coneguts com tintureres. Si un d'aquests taurons s'apropa, aprofiten per identificar-lo, observar el seu comportament amb els humans i recollir altres dades per a estudis científics. Escoltem a David Jara, fundador de Pelagic Expeditions.
18: Un hàbitat on els científics, doncs, tenen dificultat per arribar-hi, llavors la idea és que aquestes sortides donin informació sobre aquests animals i, per tant, això ens ajudi a poder entendre'ls millor i poder protegir-los.
17: Pelagic ofereix tres expedicions especialitzades per avistar diferents animals en cadascuna. Una per taurons, una altra per cetacis i una tercera per observar la fauna marina durant la nit.
0: 12 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Crònica de salut. Els embarassos aconseguits per fecundació in vitro requereixen un càlcul més precís del risc de patir preeclàmpsia. Ho apunta un estudi liderat per investigadors de Deixeus Dona que proposa revisar els algoritmes actuals de cribratge per evitar que alguns casos quedin infravalorats. Cugat Media, Marc Castro.
19: Els investigadors han detectat que un dels principals biomarcadors que s'utilitzen per calcular el risc de preeclàmpsia pot oferir una falsa sensació de baix risc en alguns embarassos per fecundació in vitro. Per això proposen actualitzar els algoritmes de cribatge perquè tinguin en compte si la gestació és espontània o prové d'una tècnica de reproducció assistida. Segons la doctora Valeria Dono, responsable de l'estudi, no es tracta de canviar el seguiment de les embarassades, sinó de fer una estimació més precisa del risc.
20: És un canvi en com se calcula el risc, o sea, és un canvi en l'algoritme. Des del cribado que actualment se hace en el primer trimestre, por ejemplo, al considerar la arteria uterina y al tener en cuenta que este factor podría ser alterado en los embarazos de fecundación in vitro, es importante para que el cálculo de riesgo sea real que se aplique un factor de corrección.
19: L'equip investigador treballa ara en un estudi prospectiu per confirmar els resultats i continuar perfeccionant les eines de detecció precoç d'aquesta complicació de la embaràs.
0: I la presència d'un bacteri al tumor pot ser clau per personalitzar el tractament de pacients amb càncer colorectal.
1: Ho indiquen els primers resultats d'un projecte liderat pel grup d'oncologia molecular del Vall d'Hebron publicats a l'ESMO Open.
0: I ara moment per la cultura. Onze minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Comencem amb les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que ensenyen com era la Catalunya de la postguerra a l'exposició Joaquín Tusquets de Cabirol, La forma eloqüent, una mostra que es pot veure al Centre de Fotografia KBR.
1: De fet, es podrà veure fins al 6 de setembre. També és un exemple de com va evolucionar la fotografia no professional des de principis del segle XX.
0: I ja la vista és el nostre company David Navarro i ara ens l'explica, David.
21: Bon dia. L'any 2004, un col·leccionista va trobar a Palma de Mallorca una capsa amb negatius sense identificar que retrataven la Catalunya de la postguerra. No va ser fins l'any 2020 que, a través de les xarxes socials, la família va identificar l'obra de Joaquín Tusquets de Cabirol, un químic i industrial que amb la seva càmera va recórrer el país entre les dècades de 1940 i 1960. A l'exposició La forma eloqüent, el públic pot submergir-se en la mirada d'un fotògraf que, com explica la comissària Arola Valls, presenta escenes quotidianes del litoral, el paisatge urbà i l'entorn rural.
22: És una mirada molt plural i molt polièdrica a la societat d'aquella època,
3: que ens explica d'alguna manera, i d'una manera una mica velada, no? Perquè estem en un context en el que la fotografia no es pot aventurar a fer una crítica social, però ens explica les vicissituds de la societat d'aquella època i també de la pròpia pràctica fotogràfica que havia de maldar bàsicament per sobreviure.
21: L'exposició també serveix per descobrir com la fotografia va passar d'intentar imitar la pintura a finals del segle XIX a buscar noves formes d'interpretació de la realitat gràcies a la llum, la composició i l'enquadrament.
0: Més cultura. 9 minuts i arribem a les 3 de la tarda al Festival de Cinema de la Terra Alta, IMFCTA. Fa 10 anys. El certamen se celebrarà a Bot fins al 8 d'agost. Va començar ahir amb un programa ple d'activitats multidisciplinars per a tots els públics. Canal T, Blanca Carol.
4: Durant tota la setmana, el festival oferirà una programació que combina cinema, música, tallers, gastronomia, activitats professionals i propostes artístiques. Durant la inauguració s'ha donat el tret de sortida a una setmana d'activitats que convertirà el municipi en un punt de trobada entre professionals del sector audiovisual, creadors i públic. Ivan Massaguer és el director del Festival Infecto.
22: És l'eclecticisme que ens caracteritza i el multidisciplinari, que puguem estar doncs, 7 dies, un cop l'any, visquent art, en una zona tan despoblada i tan culturalment despoblada també, doncs poder oferir tant com poguéssim, des de música en directe, de tallers, formacions, indústria, que és la que vam començar a fer l'any passat, i és molt important que no només sigui un festival on projectem pel·lis.
4: L'Infecte arriba als 10 anys consolidat com una de les principals cites culturals de la Terra Alta. El festival destaca per la proximitat entre els artistes i els espectadors i contribueix a donar visibilitat a Bot i al conjunt de la comarca.
0: Festival Infecta, doncs, fins dissabte vinent. I arribarem als esports escoltant Irene Mas.

0: nostra proposta musical d'aquest dilluns. La soprano actuarà aquest vespre al Palau de la Música Catalana i ho farà acompanyada pel pianista Marc Serra. Tots dos oferiran un concert amb peces de Ravel, Monpou, Toldrà i Mendelssohn, entre altres autors. Doncs amb la veu d'Irene Mas, amb música clàssica, arribem als esports. 7 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda, uns esports que ens porta aquest dilluns la nostra companya Anna Freixa. Bon dia, Anna. I amb una excel·lent notícia, una més. Iris Tió suma una nova medalla a l'Europeu de París.
1: Bon dia, Jordi. Sí, la nedadora barcelonina ha aconseguit la medalla de bronze al solo lliure, modalitat en què és actualment campiona del món. Amb aquest bronze, Iris Tió acumula 3 medalles en aquest europeu que es disputa a París, després de les plates, el duet lliure amb Lilú Lluís i el duet mixt lliure amb Denis González. Dimecres, Tió intentarà guanyar una altra medalla individual a la final de l'exercici tècnic. Aquesta tarda, a partir de les 4, es disputarà la final de l'equip lliure, on el combinat espanyol buscarà una nova medalla després d'acabar en segona posició a la fase preliminar. El Tour de França femení en marxa ja la tercera etapa. Avui encara ha arrencat en territori suís i arribarà ja a Poligny, a França. Primera etapa ja de muntanya. La neerlandesa Lorena Vivès és al mallot groc després de la victòria en les dues primeres jornades. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, continua com a mallot blanc de millor jove d'aquesta edició. Així ho valorava ahir Blasi després de l'etapa en declaracions a Eurosport.
2: Bueno, a ver si podemos tener yo el blanco y una compañera la amarilla, yo me quedo así, pero sí, a ver, sí que es verdad que esto, ayer y hoy, era sobre todo días de guardar y intentar no gastar extra. Mañana vamos a ver qué tal, porque tal vez ya se pueden ver unas primeras cosas, pero sobre todo queremos esperar a la contrarreloj, a que ahí un poco también saber cómo está la gente, y ya a partir del día 5 yo creo que abrir la carrera.
1: I encara en ciclisme, avui UAE ha fet oficial que el vencedor del Tour masculí, Tadej Pogacar, correrà la propera edició de la Vuelta, que començarà el 22 d'agost a Mònaco i acabarà el 13 de setembre a Granada. És l'única gran prova que li falta a Pogacar, campió del Tour en 5 edicions i del Giro en una. En bàsquet, el Barça ha fet oficial fa pocs minuts que Xavi Pujol serà el nou director esportiu. El manresà arriba i ha signat per les properes 3 temporades. En futbol, avui comença el torneig històrics del futbol català amb 4 grups de 3 equips que disputaran 3 triangulars cada dia. Divendres serà jornada de descans, dissabte les semifinals i diumenge la final. L'Europa, el Badalona o el Sant Andreu són alguns dels equips que hi participen i avui s'arrenca aquesta edició del torneig històrics, la 40, amb el debut del grup 1 amb l'Hospitalet, el Sants i el Reus Redis. Cap de setmana amb partits de pretemporada, el Tona va rebre ahir el Barça Atlètic, els usonencs van imposar-se al filial el Blaugrana per 2-1. Escoltem Axel Vizuete, entrenador del Tona, i Juliano Belletti, tècnic del Barça Atlètic.
3: Estem parlant del final del Barça, possiblement la millor cantera del món, en un partit d'una grandíssima dificultat, però l'equip ha estat a un nivell molt i molt alt.
4: Estem en pretemporada, 2 setmanes, con jugadores de juvenil, pocos del filial, que han jugado por primera vez juntos esta tarde, contra un equipo más mayor que el nuestro. Ya sabemos que es así por la categoría que jugaremos.
1: El Barça femení continua amb la preparació de la temporada i en els propers dies viatjarà a Andorra per fer-hi una estada del 6 al 10 d'agost. I en futbol sala, el Barça ha començat avui pretemporada amb les revisions mèdiques i les proves físiques. L'equip marxarà en camp, on farà una estada fins al 7 d'agost.
0: Doncs gràcies, Anna Freixa. Per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà. Fins aleshores, que en tingueu una molt bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. L'Audiència Nacional ha sol·licitat a la Policia Nacional un informe per saber si és competent per investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal. Mentre continua la investigació, el ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, ha criticat en una entrevista a Televisió Espanyola aquells qui, segons el seu punt de vista, no han estat a l'alçada durant la crisi migratòria.
2: Ha habido estados que no han estado a la altura. El gobierno italiano ha sido uno de ellos. Aquí en España oigo declaraciones irresponsables del Partido Popular y de Vox.
1: Les declaracions d'Álvarez arriben abans de la reunió de ministres d'Interior que tindrà lloc demà dimarts per analitzar la situació a Ceuta a petició del govern espanyol. En aquest sentit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitat Espanya i el Marroc per la gestió de la crisi, però ha demanat reforçar fronteres. Plataforma per la Llengua ha presentat al·legacions al projecte de Reial Decret que modifica les condicions del MIR, la residència sanitària especialitzada impulsat pel Ministeri de Sanitat espanyol. L'entitat ha demanat que el decret fixi el coneixement del català com un mèrit per a les places a les comunitats autònomes de parla catalana i que els residents que no n'acreditin coneixements rebin formació obligatòria dins de la jornada laboral o formativa. Plataforma per la Llengua destaca que es tracta d'una competència especialment rellevant per a l'exercici professional en aquests territoris i que la llengua és indissociable d'una bona atenció sanitària. Les al·legacions, de fet, fan extensives aquestes mesures a totes les llengües oficials de l'Estat diferents de la castellana. I una nova variant, una canonada d'aigua a la Bisbal de l'Empordà, deixa sense servei la ciutat. Es tracta de la tercera ruptura que pateix aquesta canonada de fibrociments i que té més de 40 anys d'antiguitat. La incidència d'aquest dilluns ha provocat que el dipòsit d'una banda no rebés prou aigua i de l'altra que s'anés buidant progressivament. De seguida s'han mobilitzat camions cisterna que han portat l'aigua cap al dipòsit, però no han estat suficients per abastir la demanda. Mentre duri aquesta avaria, l'Ajuntament ha previst camions cisterna amb aigua pels veïns que ho necessitin i que estarà. I a banda, el consistori té previst substituir la canonada per una de nova. Un treballador ha resultat ferit aquest migdia després de caure d'una bastida mentre treballava en unes obres al barri de Cerdanyola de Mataró. Segons les primeres informacions, la caiguda s'ha produït a l'interior del segon pis de l'immoble. Els bombers han desplaçat dues dotacions i han rescatat el ferit amb l'autoscala perquè pogués ser atès pels serveis sanitaris. Posteriorment, el treballador ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital de Mataró. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Y'all ready for this? Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Alguns estats de la Unió Europea han demanat aclarir per què es va produir un augment intens i sobtat d'arribades de migrants a Ceuta durant la reunió dels ambaixadors comunitaris que s'ha celebrat aquest migdia per videoconferència. Segons fonts de la UE, la trobada ha estat honesta i constructiva malgrat la crisi que s'ha obert entre els socis europeus arran dels incidents a la frontera i ha estat utilitat per ajudar a explicar-se els uns als altres. Durant les intervencions, alguns països han assenyalat que la migració s'ha fet servir de vegades per pressionar la UE i les seves fronteres i s'han obert a compartir la seva experiència per evitar-ho. També els socis comunitaris han mostrat el seu suport a Espanya. Aquesta trobada es produeix abans de la reunió de ministres d'Interior que tindrà lloc demà dimarts per analitzar la situació a Ceuta a petició del govern espanyol i després que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, defensés enfortir encara més les fronteres en els punts crítics, tant amb més vigilància com amb l'ús de barreres físiques quan sigui necessari. I la millora de les condicions meteorològiques de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça ha permès la protecció civil aixecar les restriccions d'accés i d'activitats d'excursionisme d'alta muntanya. A través d'un nou ES Alert s'ha informat que es restableix l'accés a la zona compresa entre la Noguera Ribagorçana, la vall de Conangles, la vall de Besiberri i els barrancs fins a Sanet. Paral·lelament, també s'ha desactivat l'alerta del pla enfocat, ja que es preveu una millora generalitzada del risc d'incendis durant els pròxims dies. L'incendi ha afectat provisionalment prop de 75 hectàrees de terreny forestal, de les quals al voltant de la meitat es troben a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici. Segons les primeres investigacions dels agents rurals, el foc hauria estat provocat per l'impacte d'un llamp. Durant l'emergència, els bombers han treballat principalment amb mitjans aeris i els agents rurals han col·laborat en el tancament dels accessos per facilitar les tasques d'extinció i garantir la seguretat. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agència de viatges de les comarques gironines per un possible cas d'estafa, després que una vintena de persones hagin presentat una denúncia. Alguns dels afectats han assegurat que hi hauria unes 200 famílies que s'han quedat sense vacances, el que es va arrencar fa unes setmanes, quan alguns van demanar de cancel·lar el viatge però no els van retornar els diners. Aquest cap de setmana hi havia persones que no van poder agafar l'avió perquè era hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet, i d'altres han sabut enmig del viatge que no estava tota l'estada pagada i que els quedava una part a deure. I un petit apunt per acabar, una persona mort atropellada avui per un vehicle a la Rambla de Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú. L'accident s'ha produït al pas de vianants que hi ha tocada la comissaria dels Mossos i fins allà s'hi han desplaçat dues unitats del Servei d'Emergències Mèdiques, a més de diverses dotacions de la policia local. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Ona Malgrat. Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. El govern es proposa reduir més de 200 tràmits burocràtics. Amb aquest objectiu treballa l'executiu de Salvador Illa des d'ara i fins al final de la legislatura a través del programa CatGirem. De fet, la Generalitat ja ha engestit la millora de 170 processos i ara se n'afegeixen 40 addicionals. La mesura permetrà estalviar en conjunt fins a 6 milions d'hores als ciutadans cada any. Ens amplia la informació Gisela Puntí.
2: Per aconseguir-ho s'han aplicat mesures com implementar nous formularis digitals i automatitzacions per evitar desplaçaments. També no demanar a la gent dades que l'administració ja té. Uns mecanismes que s'han aplicat en àmbits com la salut, l'educació, l'empresa, l'agricultura i la justícia. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
3: Hem ampliat, no?, fins al conjunt de 210 tràmits en els que estem actuant actualment amb aquesta reenginyeria de processos. Repeteixo, amb l'objectiu de fer més senzilla i més fàcil la vida de les persones, varen fer 170, en afegim 40 addicionals.
2: Un dels tràmits millorats és el consentiment sanitari, indispensable per autoritzar operacions i proves mèdiques. També serà més ràpid i directe el nou tràmit per fer-se parella de fet o acreditar el coneixement del nivell A1 de català a les persones nouvingudes, que ara s'executarà amb un sistema de fitxes digitals que evitarà trajectes innecessaris.
1: Eusebi Campdepadrós, exsecretari de la Mesa del Parlament, ha deixat Junts pocs dies després que el Tribunal Suprem li apliqués l'amnistia pel cas relacionat amb la tramitació de debats sobre l'autodeterminació i la monarquia. Segons ha transcendit, considera que un cop resolta la seva situació judicial, la seva etapa política ha arribat al final. Campdepadrós va ser cap de llista de Junts per Tarragona a les eleccions del 2017 i va formar part de la Mesa del Parlament entre el 2018 i el 2020. Anteriorment havia militat a RC i després del seu pas pel Parlament va ser secretari per a l'Administració de Justícia al govern de Pere Aragonès, fins a la sortida de Junts de l'executiu. Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes acusats de sostreure cablejat de coure de les vies del tren a Mollet del Vallès. Els fets van ser detectats gràcies a la col·laboració ciutadana que va permetre alertar els serveis d'emergència i facilitar la localització dels presumptes autors. Els agents van poder intervenir quan els homes intentaven fugir dels llocs dels fets i van procedir a la seva detenció. I la policia local de Palafrugell, al Baix Empordà, ha detectat un increment rellevant de la venda de droga a domicili, especialment en els nuclis d'habitats de Calella de Palafrugell, Llafranc i Tamariu. És una situació que es dona, d'una banda, per l'arribada massiva de turisme durant la temporada d'estiu, que multiplica per 4 la població global, i de l'altra perquè la pressió policial l'ha desplaçat als punts de venda de droga de les places i als carrers. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

anar amb el gra. Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, parla Javier De Gea. Els conductors que omplen aquest dilluns el dipòsit a les benzineres de Roda Catalunya ho fan amb certa resignació davant d'un nou increment dels preus, coincidint amb l'inici del mes d'agost. Ens amplia la informació Marc Fornells, de Lleida Televisió.
2: Els imports del dièsel s'han enfilat aquest estiu fins a 16,5 euros i el de gasolina 7 euros més, en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons ha informat el Ministeri de Transició Ecològica. Una escalada que també va marcada pel final de les ajudes del govern espanyol, que anirà reduint gradualment fins a l'octubre. L'Àngel Casamajor, comercial d'una empresa de compraventa de cotxes, veu que els clients cada cop més demanen vehicles de consum baix.
3: La gent cada vegada que ve a comprar sempre pregunten el preu del vehicle, el primer de tot, i després la segona pregunta és quant gasta aquest vehicle. 80% de la població actualment està mirant cada vegada més els consums.
1: I canviem de tema perquè Protecció Civil ha desactivat aquesta tarda el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya per la millora de les condicions de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que han permès aixecar la restricció d'activitats d'excursionisme d'alta muntanya a la zona. En quant al perill d'incendis, de cara al dimarts es limita molt alt en alguns punts de les comarques de Lleida, la Catalunya central i l'interior de les comarques de les Terres de l'Ebre. A la resta del país, el perill és alt o moderat. Per aquest dimarts no hi ha municipis amb el nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals i ja estan oberts els accessos als espais naturals que es mantenien amb restriccions. En canvi, Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions en fase d'alerta, un cop actualitzada la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, que confirma que aquest dimarts a partir del migdia hi pot haver pluges fortes, sobretot a les comarques del nord-est. Segons el Servei Meteorològic, les comarques amb més probabilitat que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts són el Ripollès, la Garrotxa i Osona. Ja aquesta tarda hi ha hagut precipitacions acompanyades de tempesta i temps violent al Solsonès, al Berguedà i la Cerdanya. També s'adverteix de tempestes intenses amb pedra i vent fort, esclafits o tornados al Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran i el Pallars Sobirà. I també aquest dimarts els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuneixen per tractar la crisi migratòria a Ceuta amb els estats membres dividits. Arran dels incidents a la ciutat autònoma, 22 països van enviar una carta per demanar una acció coordinada per protegir les fronteres exteriors. En paral·lel, també el president espanyol, Pedro Sánchez, va sol·licitar una reunió dels 27 amb caràcter d'urgència. I un breu apunt per acabar, un veí de Martorell de 21 anys ha mort a la conseqüència de les ferides provocades per una vaca durant la festa major de Tirits, a Castelló. L'accident es va produir el dijous al matí, quan el noi va travessar d'una tanca de protecció a una altra i una vaca el va embestir i li va provocar greus ferides al cap. Això és tot per avui, tornem demà amb més notícies en xarxa.